0: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy al Coll no anem a parlar d'un conte, no anem a parlar d'una publicació, no anem a parlar d'un conte a contes, d'un espectacle, anem a parlar de tot això, perquè la veritat és que la persona que tenim així en els estudis de Ràdio al Coll és prolífica, polifacètica i dona gust sempre poder parlar en ella. Pues parlé, por suposat, de Jordi Raúl Verdú. Jordi, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut una vegada més a Ràdio al Coll.
1: Gràcies, Paco, gràcies.
0: Però, amore, és que estàs ocupat, que

0: Això va ser a principis de la setmana passada. Després, el dimecres, el l'endemà precisament, també es va presentar a, vas presentar al Centre Ovidi Montllor el llibre Cocentaina, un poble de Déu.
1: Vale. Si ja recordeu, vam estar parlant tu i jo, que vam estar ahí en la ràdio comentant ahí dos cosetes del llibre.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Després, a veure que... Sí, a Castalla, el divendres, sí, es va fer l'actuació a l'auditori del llibre musicat La muntanya sanadora.
1: Vale, que deixa parlarem ara després.
0: Sí, molt sí, bé, sí, molt això bé. Va ser divendres. I ara, si tornem a esta setmana, esta setmana ja, que he d'anar a fer memòria, el dilluns i el dimarts vaig estar a Altea fent de contacontes, vaig participar en el festival de narració oral d'Altea, en contes, que es diu, que ja porta uns quants anys de rodatge, que ho porta Blai Senabre, que és un contacontes professional, i va contar a mi un any més, conforme va fer l'any passat, i vaig estar pues això, contant contes a tres dels col·legis d'Altea, el Col·legi de les Rotes, Garganes i el Blanquinal.
1: El Blanquinal.
0: I vaig contar contes a xiquets des de 5 anys a 6è, que bé, l'horari estava un poc així a canviar, o els llocs com havien previst, per qüestions de la vaga del professorat i demés, però al final es va poder fer l'activitat, tot i que amb menys públic del que estava previst en un principi. I això va ser pues això, dilluns i dimarts. I ara ja tinc en ment un esdeveniment que per a mi és
1: important.
0: És molt important perquè es fa en el meu poble.
1: Exacte.
0: I perquè es tracta de musicar un conte, com he contat, que el que van va fer a l'Auditori de Castalla i Divendres, sí, és un conte musicat sobre el llibre La muntanya sanadora, i en col·laboració, participació i la idea també inicial de fer-ho així, de l'Escola de Música Crescendo, on participaran 35 músics.
1: Ostres.
0: I n'hi ha un, és un musicograma, que és una adaptació que es fa perquè els xiquets puguen participar en companyia de la música en directe, fent, que fan ells, fan sons amb el seu cos, no? I d'això s'ha encarregat qui ha dirigit el tot este cotarro, perquè clar, estem parlant de 120 xiquets, que es diu Pronte, i 120 xiquets que a més són de diferents escoles, que són del Romeral, de Sant Vicent, de Miguel Hernández i de les Carmelites. Belén Ibáñez és la coordinadora, és la mestra de música del Romeral, és la cap de departament de guitarra i és la que s'ha encarregat d'esta percussió corporal que faran, no? És a dir, que pegaran palmades, faran bufits, sons amb les mans i amb els peus, i això ho faran estos, els alumnes que he comentat d'estes quatre escoles, no?
1: I són els instruments.
0: Armades, faran bufits, sons amb les mans i amb els peus, i això ho faran estos, els alumnes que he comentat d'estes quatre escoles, no?
1: I són els instruments.
0: D'acord,
1: molt bé. Això estem parlant de dijous a partir de les 19:30 hores, sí, al Teatre Calderón.
0: Vale, correcte.
1: Perfecte, perfecte.
0: I això pues em fa molta il·lusió perquè, perquè l'any passat ja es va fer i vaig tindre molt boníssim record. L'any passat es va fer igualment al Calderó, a Calderón i a Castalla, i es va fer sobre el llibre L'amic dels voltors, i la veritat és que enguany hem volgut, diguem, repetir l'experiència amb un conte nou, La muntanya sanadora.
1: D'acord, està clar. Per cert, Raül, estàvem comentant La muntanya sanadora, però ara jo no sé que m'has parlat d'ell, però ara anem a recordar als oients l'argument d'aquest conte.
0: La muntanya sanadora és la Font Roja i Mariola, entre les dues muntanyes n'he fet una, i és una muntanya rica en plantes medicinals, i la protagonista, Laura, és una xiqueta que, bueno, no vaig a fer l'espoiler este, però sí que vaig avançar un poquet. Té a sa mare molt malalta, son pare ja va faltar, i clar, ella no vol que sa mare es moriga, no? I per això decideix, amb tota la seva valentia que té, no? Visitar la muntanya sanadora. Dic valentia perquè la muntanya sanadora està custodiada per tres espantacriatures. I precisament custodien la serra perquè no vagi ningú allí a furtar les plantes medicinals que hi ha, que és un bé molt preciat. Però ella, per sa mare, farà el que faça falta, es posarà la

0: seua vida per anar a replegar certes plantes, certes, no em facis dir quines són,
1: no, això ja t'ho dic anar.
0: Que vale. Tenim a les nostres muntanyes, la nostra muntanya sanadora, claro. Per a curar a sa mare, no? I gràcies a una manana que viu en el mas de Tetuán o el mas del Serrallo, que és el que apareix en este llibre, que és el que diu, conforme diuen els iberuts, al mas nostre de Tetuán, és ahí on hi ha este personatge, també és un personatge important, la manana, i gràcies a ella podrà aconseguir el seu somni.
1: Ells quedem, molt bé. Pues era important també parlar de l'argument de l'obra. Bé, vale, ja coneixem l'argument, però també és important, ens has comentat que hi haurà unes projeccions d'imatges, de les imatges del conte. Això també hi ha que destacar-ho.
0: Sí, sí, sobretot cal destacar a la il·lustradora, Esperanza Martínez, que és una il·lustradora que ja m'ha il·lustrat diversos llibres i que li tinc una gran estima i admiració, perquè la veritat és que fa unes il·lustracions espectaculars, i així s'ha lluït una volta més. La portada, sobretot, que apareix ahir la cava en un dels espantacriatures, apareix ahir el cim del Mont Cabrer, apareix la protagonista, o sigui, ha fet ahir una barreja molt, molt encertada i molt bonica, i l'interior igual, dibuixant certes plantes i a les espantacriatures, en fi, espectacular, de veritat, ha fet una obra, xapó.
1: I aixes són les imatges que es projectaran?
0: Aixes són les imatges, s'ha fet una tria d'aixes imatges, de les més característiques, i estaran en consonància amb el text.
1: Pues tenim moltes ganes ja de que arribi. Bueno, s'han saltat una coseta, perquè vas estar en Altea, però també en Altea la Vella.
0: Bé, no, Altea la Vella és una cosa que he de fer encara.
1: Ostres, és que això és dilluns, clar.
0: Encara no ho he fet, sí, hem d'estar comentant-ho abans de...
1: Té raó, té raó. Has d'estar com a contacontes,
0: sí.
1: Però ara vindràs la setmana que ve. Vale,
0: sí, Altea la Vella, que t'he comentat abans a micro tancat, serà el dilluns, este dilluns dia 26, i és una animació lectora que entra dins del programa d'autors a les aules sobre el llibre L'últim llop de la Serrella. Va. Que a mi em fa molta gràcia que des d'una població relativament llunyana, no? Sí. com és Altea la Vella, que des d'ahir, pues, això, pensen en un llibre meu i un llibre d'ací, de les nostres rodalies, relacionat amb la Serra Serrella, i que parla dels llops, uns llops que hem tingut ací tota la vida i que no... i que ara ja no tenim, no? I que hi ha molta toponímia d'ells, i això, es farà una animació lectora, és a dir, parlaré sobre anècdotes, curiositats i aspectes que un lector no pot saber mai si no ho diu el propi autor
1: de com, sí, es va fer este llibre. Això estem parlant del dilluns 26, però abans d'aquest dilluns 26 també tens cosetes vistes, bueno, això de coratge, això és fantàstic.
0: Sí, això és una activitat,
1: digues, parla.
0: Per a mi és un repte, perquè, clar, l'associació de familiars i afectats amb dany cerebral adquirit, la DCA, que es diu, d'ací d'Alcoi i Comarques, va cridar a través de Rafa Hernández,
1: el president Rafa Hernández, sí.
0: Que és una màquina, és formigueta que no para, és increïble, que som amics d'escola, que dic jo, des de ben xicoteig, i em va cridar per veure si podia fer una activitat amb ells al paratge de la Font Roja, no? Jo vaig dir, com no, encantadíssim.
1: Enseguida.
0: Però, clar, amb la dificultat que tinc jo en este cas, no?, de que és un espai molt reduït on s'han de moure, perquè hi ha molta gent que té molt la mobilitat reduïda.
1: Vale, sí, té raó.
0: I per això, pues això és una animació lectora que no he fet en este sentit mai, no? Perquè normalment m'emporto a grups escolars o a grups d'adults, i ens endinsem dins del bosc i caminem per pistes, per caminets, però en fi, és un repte que és molt bonic. Serà molt bonic, això
1: segur. Dissabte 23, ahir a la Font Roja, amb Coratge, estarà també Jordi Raül Verdú fent-los aquesta guia tan xula a les persones que estan en l'associació. I a veure, hi ha això un poquet en quant a activitats, jo crec que ahir sí que no se mos ha escapat ninguna, però ja vam parlar del llibre de Cosentaina, però no és l'únic llibre de Cosentaina i no és l'única publicació que tens, o ja recentment publicada o publicada a la vista. Conta-mos, a veure, ara anem a centrar-se de llibres, conta-mos.
0: Sí, diguem, jo crec que el primer llibre que eixirà serà un llibre que presentaré a la Fira de Cocentaina, que últimament en els últims anys, com es faig un llibre a ells que me'l demanen, enguany he triat un llibre que jo crec que molt especial, o sobretot la temàtica és molt especial, perquè parla sobre el mercat de Cocentaina, que és un mercat molt antic, més antic que la fira, més antic que el propi palau, més antic que els castells. O sigui, és una meravella pensar que encara avui en dia, tots els dijous, encara es fa el mercat. I aquest mercat es fa ni més ni menys que des de l'any 1261. I a mi aquesta data em va seduir, no? Quan vaig saber això, jo pensé que el mercat se li deu un llibre, això va ser el que vaig pensar inicialment, després va dir, jo no sé què de contar sobre el mercat, perquè això és l'altre, tampoc he trobat massa informació al respecte, no? Però la veritat és que m'ho he passat molt bé i he contat amb mercolins, gent que he conegut, gent fantàstica que m'ha contat la seva experiència, gent més jove, en una manera nova, diferent, innovadora de cultivar, en altres que han sigut mercolins i que ara ja estan jubilats i que m'han contat des de que eren xicotets i anaven amb els seus pares a l'horta i després a vendre als mercats. I en fi, tot això basant-me en eixa realitat, sempre procuro fer unes històries que siguin un poc versemblants, no? Que semblen que si, això serà veritat, això serà fantasia, barrejant un poc això en realitat.
1: Jugues un poquet a partir dels documents o dels testimonis de persones, doncs tu a partir d'ahí ja elabores el teu text.
0: I això seria el llibre que es dirà Dijous, dia de mercat.
1: Que guai, i es presentaria en la fira.
0: Entrar a la fira, no sé si serà a final d'octubre, primer de novembre, dia 1 de novembre, no sé, això depèn un poquet de la programació que tinguin.
1: Que tinguin ells. És que un poquet el que és la fira realment és un mercat, o sigui, tots acudixen a vendre, no?
0: Entonces, sí, no? I a vendre i a comprar,
1: claro. Prèviament ja el que és la fira ja estava eixe mercat de Cocentaina, en el Pla de la Font, tota la zona eixa seria, no?, el costat del Palau.
0: Sí.
1: Vale, doncs moltes ganes ja d'escoltar, de poder tindre les mans eixe llibre, després del de Cocentaina, una localitat de Déu, que eixa també vam estar parlant d'ella. I a veure, perquè així esta obra jo també recordo que m'havies parlat d'ella, que tenies el projecte, se n'anem de Cocentaina a Benimassot.
0: Sí, el projecte està fet, està enviat a l'editorial i ara és qüestió que l'editorial trobi el buidet, que em va dir que possiblement podria ser també per a la fira de Cocentaina, que és un molt bon aparador, i serà un llibre, doncs això, un poc diferent a tot el que ha fet jo fins ara, de contes, literatura infantil i juvenil o de rondalles. Això serà una crònica negra de Benimassot, no? De fets que han succeït en el passat i que jo, a través d'entrevistes que ha fet a veïns del poble i que, per supost, des de dit, ens ha demanat l'autorització que semblava poder publicar això, no? Perquè hi ha històries molt, molt, molt potents, molt fortes.
1: Sí, cruentes, ahí, me cachi la mar. Benimassot, pues pareix que no, però sí. Vale, pues així llibre
0: jo també. Jo havia fet de Benimassot el robatori de Benimassot.
1: Sí, sí que el recordava. El robatori, sí.
0: Més nomenat, més famós que tenim del nostre contornar.
1: Sí. Però a part va seguir investigant, no? I vas trobar eixa crònica.
0: Sí, sí, inclús connexions en este robatori, en personatges relacionats, i apareix, de fet, el robatori d'una forma reduïda i tal, també com una de les històries que apareixen al llibre.
1: Eixa crònica negra. Vale. Vale, i ens quedaria, este també és molt xulo, la màgia dels Reis d'Orient. Així ja se'n venim al coll. A veure, conta'm.
0: Sí, és un llibre... Un llibre que parla del Nadal. El Nadal sempre és una època molt especial sobretot per a la xicalla, no? Per a les xiquetes i els xiquets. Parla del Nadal. El Nadal sempre és una època molt especial sobretot per a la xicalla, no? Per a les xiquetes i els xiquets, perquè és així la nit de Reis, la nit de Reis. Assessorats, no? En principi sí que han d'eixir a la llum. Hi ha altres coses pel mig que són més improbables, però que estan treballant.
1: Com estan aquests llibres en dansa? A veure, que bonic, llibres en dansa.
0: Llibres en dansa, però estan...

0: Estan bullint així
1: a foc lent.
0: A foc lent, sí. I bé, són històries de rondalles, són llibres de rondalles, un recull nou que estic preparant, i alguna rondalla solta també, un monogràfic. I bé, això són projectes, n'hi ha altres també, però en fi, pense que els escriptors sempre tenim en l'ordinador moltes carpetes ahí en projectes, en idees, i que clar, no només depèn de nosaltres, sinó depèn sobretot també de les editorials.
1: Bueno, però és que en l'última, en les... Vale, 100 obres, vale, 104 obres, i ara en totes aquestes que s'incorporen, pues bueno, no pares. Molt bé, pues un poc convidar a la gent per a aquesta cita dijous a les 10, eixa adaptació, no?, del teu llibre, eixa conte musical, no?, que és un dels projectes que més il·lusió el fa.
0: Sí, la muntanya sanadora.
1: Eixa adaptació, no?, del teu llibre, eixa conte musical, no?, que és un dels projectes que més il·lusió el fa.
0: Sí, la muntanya sanadora. Conjuntament, és a dir, tens una directora que ha fet la composició, la música, tot, després tens una altra mestra que s'encarrega de la percussió, primer Débora, després ara Belén, després tens ahí, per suposar, tens tota una escola de música, amb 35 músics, tens una projecció d'imatges del conte seleccionades que van projectant-se al mateix temps que va recitant jo eixe conte, tens uns efectes de música, i després tens 120 xiquets allí, que vull dir, això per mi és el bonic, no?, com a mestre, el veure tota aquesta coordinació de tanta gent treballant en el mateix, en aquest cas en musicar un conte.
1: Molt bé, molt bé, pues sí que ja l'èxit que va tindre aquesta primera edició, i segur que la superem en la segona, pues res,
0: esperem que
1: segur
0: sí, tant de bo.
1: Molt bé, Jordi, pues res, ha sigut un plaer, com sempre, el poder repassar totes aquestes activitats tan interessants, a més, ara que estem, no?, un poquet en l'educació pública en valencià, a més, en aquest educador que eres tu, i en la llengua nostra dels nostres avantpassats, ahí sempre posant-la en solfa i posant-la
0: en valor, que és el que fa falta,
1: en diversos d'aquests temps.
0: Sí.
1: Molt bé, pues res, ha sigut un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies Paco, gràcies a Ràdio Alcoi.
2: Este dijous a 1:30 en Amagatalls de la Festa, i des del Salón Monte Carlo contarem amb don Jesús Fuente, vicari de Sant Jordi, en la de Francisco García, president de l'Associació de Sant Jordi, i la de Paco Amaya, organista.

0: I comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics. Recentment han tingut, han celebrat el Dia d'Europa i amb motiu d'aquesta efemèride hem convocat als nostres representants en l'Ajuntament en aquesta tertúlia per a parlar dels fons europeus que ha rebut la ciutat. Es demanem un balanç sobre aquestes ajudes que han vingut des d'Europa. I contem avui en aquesta taula amb Lorena Zamorano, regidora del Partit Socialista. Què tal, Lorena? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, molt bé.
0: Tenim també a Elisa Guillem, regidora de Compromís. Elisa.
2: Hola, bon dia.
0: Amàlia Payà, regidora del Partit Popular.
3: Hola, buenas.
0: Maite Pedro, regidora de Vox.
4: Hola, buenos días.
0: I Sergi Rodríguez, regidor i portaveu de Guanyar.
5: Hola, bon dia.
0: Bueno, doncs, fetes les presentacions, anem amb el tema que vos havíem plantejat, aquestes ajudes que han arribat d'Europa. Si voleu, comencem amb Lorena, que faci una miqueta de balanç dels fons que ens han arribat i un poc com s'ha fet aquesta distribució. Lorena.
1: Bé, han sigut moltes línies d'actuació. Jo crec que han tocat urbanisme, medi ambient, transformació digital. Hem tingut, jo crec que una ajuda molt notable, 23 milions, a banda de lo que ha tingut que aportar l'Ajuntament, que sempre hi ha un percentatge d'aportació, però són 23 milions que han ajudat a fer projectes, jo crec que molt centrals per a aquesta ciutat i que feia molta falta. Parle, per exemple, dels accessos a la ciutat, de l'accés oest des de Banyeres o l'accés que recentment ha acabat, l'accés sud. Parle també de Rodes, que està vent-se que bueno, a part de posar en valor un indret que era patrimoni històric de la ciutat i que

0: i que en ell n'hi havia molta història que contar i que recuperar, pues està sent ja també un polo d'innovació i d'atracció de nous talents, i volem que continuï sent, i hem recuperat un espai per a la ciutat, per a la societat també. A banda de tot el que estem comentant, la urbanització de molts carrers del centre històric, que també s'han pogut fer mitjançant aquestes ajudes, accessibilitat, com l'ascensor que en breu estarà en funcionament en Cervantes per a poder accedir al Cauce, i tenim una zona d'esparciment, no? Una zona per gaudir de la ciutat, que moltes voltes per problemes d'accessibilitat pues no està fent-se l'ús que deuria, i tot això facilitarà també i se ús. Jo crec que era necessari, i nosaltres així ho hem entès, tindre financiació externa, perquè en els fons municipals no haguerem pogut acometre totes aquestes inversions al llarg dels anys. Crec que fan falta, crec que han sigut aportacions molt bones per a la ciutat, a més aportacions com la subvenció de barris, que jo sé que ara les meves companyes de Vox i del PP en diran el contrari, però barris ha estat una subvenció, jo crec que molt profitosa per renovar aquestes infraestructures de barris, aquests edificis que patien, jo crec que d'una necessitat molt, molt acuciant. Parle de Sagrat Cor, que estan fent-se les obres, i malauradament en el tema de la Font Dolça ha quedat desert per tres voltes la licitació. Ara tornarem a traure-la, perquè estem peleant per a que s'amplie el plaç d'execució de la subvenció i de justificació, i anem per bon camí, també tinc que dir, i també serà una realitat a final d'any. Per tant, jo crec que jo no puc fer més que un balanç positiu de tot el que s'ha fet i de tot el que hem aconseguit fer gràcies a aquests fons.
1: Parlava Lorena de que estan lluitant perquè s'ampliï el plaç, perquè n'hi ha un plaç determinat per a poder executar aquests fons, no?
0: Sí, tots els fons que venen de la línia Next Generation acabaven, o sigui, tenien que estar justificats en juny, però no sols al COI, sinó que...
1: És general.
0: És general, hem patit moltes coses que ens han impedit o han retardat a tots els municipis, sobretot així en el País Valencià, el poder enllestir en temps i forma totes aquestes obres, no? per problemes de desabasteciment, de recursos i tal. I estan valorant des del Ministeri, des d'altres instàncies, l'ampliar-nos aquest plaç per anar ultimant tot el que tenim en marxa.
1: Molt bé. Elisa.
2: Bueno, jo recordaré el que estava comentant ara Lorena, i sobretot també el que m'agradaria dir és que, o sea, són coses que són superpositives de cara a la ciutat. Estem tocant tots els pals. Estem dient que va des de la capacitació digital a fotovoltaiques, als barris, a l'agenda urbana, a les millores en quant a això, com es diu, a habitatge, a tecnologia. Al final, intentes tocar tots els pals. Després, el que són gestionar totes les obres, al final les execucions no són fàcils, i hi ha molt de treball darrere, i a vegades intentant, al final les execucions no són fàcils, i hi ha molt de treball darrere, i a vegades intentant

0: complit sempre amb tots els terminis. Sí que és cert que, per exemple, han hagut, bueno, no, estan havent ara mateixa algunes obres que sí que s'han vist afectades, però bueno, però que això també administrativament, bueno, pues també n'hi han les maneres, no, els recursos per a, bueno, per a poder demanar, pues això, pues un termini extra de 2-3 mesos, perquè sobretot en les obres que estan en el carrer, evidentment, pues ara mateixa pues ha plogut molt, hem tingut un hivern molt molt plujós i bueno, hi han coses que no han pogut ser executades. Per tant, jo estic molt contenta perquè estem parlant de molts diners per al COI. Pensem que ja no només és que hem parlat ara dels 23 milions que estava comentant ara mateixa Lorena també. Per exemple, EDUCI des del 2017 són 20 milions en inversió total. 10 que eren dels fons FEDER. Això va suposar al COI la part urbana, mobilitat, rehabilitació energètica, digitalització, patrimoni industrial. D'això, el 84% ja està executat. Mal. Tenim aquesta part tecnològic de Rodes, que en el seu dia ja era aquest buc insígnia que tenia compromís, perquè estem absolutament convençuts de que serà un centre tecnològic importantíssim de cara a la ciutat. Tot això no s'agrada, i no sols la recuperació de l'espai, sinó que siga un espai que també genere treball. Per tant, tot això no s'haguera pogut aconseguir si no fora gràcies a aquestes ajudes europees, que també ja que dir-ho tot, vull dir, exactament igual que les que venen de Generalitat, no, que venen també dels nostres impostos, que tenim tot el dret del món, evidentment, a que vinguin perquè hem pagat impostos. Faltaria més, però que vagi per davant, que sense ells, els recursos de l'Ajuntament no en serien prou. La Font Dolça també, què dir, no? O sigui, tot això està venint gràcies precisament a aquests fons europeus. Per tant, posar en valor el treball de les persones que estan fent possibilitant que aquestes coses arriben al COI, i sobretot el tindre en compte que estem tocant habitatge, estem tocant Agenda 2030 en quant a energia sostenible, a mobilitat sostenible també, i jo crec que totes aquestes coses són pals que al final són importantíssims i que toquen el dia a dia de ciutadans.
1: Amalia.
2: Sí, a ver, yo creo que todos los alcoyanos estamos de acuerdo en una cosa: los fondos europeos han sido una oportunidad histórica para transformar Alcoy. Ha sido una oportunidad para modernizar barrios, modernizar infraestructuras y preparar la ciudad para el futuro. Aquí el problema no es haber recibido los fondos, el problema es cómo los ha gestionado el gobierno socialista de Toni Francés y estos últimos años junto a Compromís. Porque después de tantos millones anunciados de fondos europeos de EDUCI, de fondos europeos Next Generation, nos surge una pregunta: ¿los alcoyanos ven realmente que la ciudad está mejor preparada y está transformada, se ha transformado con estas aportaciones? Nosotros creemos que no, que el gobierno de Toni Francés ha priorizado en demasiadas ocasiones proyectos discutibles, actuaciones de impacto mediático e iniciativas poco consensuadas mientras siguen pendientes cuestiones fundamentales para la ciudad. Y esto es lo más preocupante, que pese a la importancia de los fondos recibidos, pues cuesta identificar grandes transformaciones estructurales en la ciudad. Hemos visto mucho anuncio, hemos visto mucha fotografía, mucha presentación institucional, pero menos resultados visibles de los esperados. Miren, los fondos Next Generation no eran una campaña de propaganda, eran una oportunidad histórica, una oportunidad única, difícilmente va a volver a repetirse. Y aquí surge otra cuestión especialmente grave: comprobar que la gestión municipal pues refleja problemas que ya son recurrentes, con concursos que quedan desiertos, obras que necesitan nuevas adjudicaciones, proyectos que son abandonados por las empresas adjudicatarias. Y esto se traduce en retrasos constantes y actuaciones que se eternizan. El Partido Popular lleva tiempo advirtiendo de esta situación, porque esto no es un problema puntual, esto es un patrón de gestión. Cuando las licitaciones se hacen tarde, cuando los presupuestos no se ajustan a la realidad del mercado o cuando se improvisa constantemente, el resultado siempre es el mismo: retrasos, paralizaciones y, en este caso, riesgo de perder la financiación.

0: Unión Europea, por no llegar a tiempo en la ejecución de los proyectos, porque los fondos europeos no son un cheque en blanco, tienen plazos, requisitos y controles. Y cuando un proyecto se retrasa, cuando una empresa abandona, cuando una licitación queda desierta y hay que volver a empezar, lo que peligra no solo la obra, peligra también el dinero de todos. Aquí tenemos, ya lo han nombrado tanto Lorena como Elisa, de ejemplo del barrio de la Fondolsa. Es una actuación que de momento se ha quedado desierta 3 veces. Yo no sé si al final se va a resolver, pero los vecinos han aportado la parte que les corresponde y sería fatal perder todo ese dinero para hacer la rehabilitación de ese barrio. Y luego también, por ejemplo, la más cuantiosa del BioApp. Hay un de los proyectos del BioApp, que es la más grande, y también la empresa adjudicataria ha abandonado la obra. Y hay que tener en cuenta que de ambas obras sí que se han redactado los proyectos, y esas personas, los redactores de los proyectos, tendrán que cobrar igualmente, recibamos o no recibamos los fondos europeos. Nosotros pensamos que Alcoy necesita menos propaganda y más gestión, menos titulares y más obras terminadas, menos proyectos improvisados y más prioridades reales de los vecinos. Porque transformar una ciudad no consiste en anunciar millones, consiste en ejecutar bien, ejecutar en tiempo y ejecutar con sentido común.
1: Maite.
2: Sí, bueno, es cierto que Alcoy ha recibido una cantidad muy importante de fondos europeos en los últimos años, pero no tenemos que olvidar mirar la letra pequeña, y entonces es cuando vemos que la gestión de este gobierno nos está saliendo carísima a todos los alcoyanos. Por ejemplo, Rhodes, que se llevó más de 9 millones de fondos EDUSI, con 2 modificados que elevaron su coste en 1,5 millones de euros más. A esos 9 hay que sumarlos, y que sigue necesitando financiación. Al final el gobierno tuvo que salir corriendo para pedir una nueva subvención europea dentro del plan Edil para el edificio administrativo. No sabemos cuánto va a acabar costándonos Rhodes. Después también tenemos un gran ejemplo de urbanismo de escaparate, como es la calle Entenza, la Smart Street, que no solamente ahí hay que hablar de retrasos y de sobrecostes, sino también de un proyecto que se vendió como símbolo de modernidad, pasos de peatones del futuro, sensores, cámaras, wifi, puntos de carga, etcétera. Y al final lo que tenemos es pues un pavimento deteriorado, reparaciones constantes desde que se finalizaron las obras. En estos últimos meses, cualquiera que pase por la calle Entenza, que son muchísimas personas, dado que es una arteria principal para poder salir de Alcoy, pues los hundimientos de la calzada. Esta calle al final costó millones y la tecnología no funciona, y lo peor de todo es que se ha expulsado a muchísimos comercios de toda la vida al eliminar todo el aparcamiento. Después, como se ha comentado, la Fondolsa 3 veces ha quedado desierto el concurso. Se está intentando que se amplíen los plazos para llegar a tiempo. Al final esto es el ver que no todas las inversiones han sido un éxito.
1: Sergi.
3: Yo creo que en este tema ni hay que remarcar la capacitat de gestió de l'Ajuntament en quant al volum de diners que ha portat a la ciutat, és a dir, no només en els fons europeus, sinó també del Ministeri o de la Generalitat, menys ara, però també i de la Diputació, vull dir, de totes les administracions públiques ha hagut una gestió, fonamentalment pels tècnics de l'Ajuntament, que n'hi ha que valorar. I els tècnics el que fan és, pues, a proposta dels polítics, a intentar ajudar a la corporació a portar aquests diners, i això és una evidència. S'han aportat molts diners de diferents administracions, fonamentalment dels fons europeus. Ara bé, des del punt de vista polític, jo sí que veig que han hagut propostes exitoses, ¿vale? Precisament jo crec que una de les més que nosaltres més valorem és la de del BioApp, que és la recoberta vegetal de la ciutat d'Alcoi i de l'annex, el contacte de la ciutat, de la part urbana en els barrancs i en els paratges naturals que tenim. I jo penso que això és una aportació molt important per a la ciutat des de la perspectiva d'una ciutat que prioritza i que va encaminada a una transformació més natural de la seva urbanització, no? Del seu estat ¿vale? Això una, però també n'hi ha els deberes que el del carrer Entença va ser un fracàs, ¿vale? I hi ha hagut altres coses que tampoc es poden valorar molt positivament. Però així i tot jo penso que és una qüestió també de concepte de ciutat i de prioritats, no? Nosaltres, per exemple, haguem fet més esforç en aconseguir més fons en tots els aspectes per a polítiques de vivenda, que nosaltres mantenim que el que s'ha fet fins ara no és suficient, no és suficient perquè la vivenda s'ha convertit en el problema número 1 de la majoria de les famílies treballadores. L'accés a la vivenda ja no cal que ho diguem, però és un problema avui en dia el més important. Per tant, jo crec que traure finançament, subvencions de les altres administracions, també dels fons europeus en aquest tema, hauria pogut ajudar un poc a no tindre en aquests moments aquesta situació. Igual que actuar de manera més integral en el centre de la ciutat, que el tenim molt decadent. El tenim d'una manera que caldria una aportació molt gran, més gran de la que hem tingut fins ara. Per tant, jo crec que n'hi ha que, per un costat, apuntar a l'èxit de la possibilitat de la gestió gràcies al funcionariat i als tècnics que tenim a l'Ajuntament per a poder estar alerta, per a intentar proposar ajudes, demanar ajudes i subvencions, que totes elles estan regulades i totes elles tenen un termini, que totes elles tenen unes condicions que a voltes es pot arribar i a voltes no, depèn un poc de les situacions. Però, en definitiva, jo crec que en aquest aspecte és positiu. En l'altre aspecte, jo crec que n'hi ha prioritats que, per exemple, més ocorris. Nosaltres, que ja sabeu que som molt defensors de la mobilitat i som molt defensors dels carrers bicis i de la possibilitat de que la gent s'anime a deixar el cotxe particular per agarrar els serveis públics i agarrar la bicicleta, pues, l'última adquisició d'aquests aparcabicis que han hagut, jo crec que el cost que ha tingut, crec que eren 340.000 euros, pues, ni s'està utilitzant ni s'està explicant de quina manera es pot aparcar. Coses més senzilletes que nosaltres reivindicàvem, aparcabicis més, però aparcabicis molt senzills, no fa falta tampoc. A voltes s'empassem en excés en aquest aspecte i malbaratem algun recurs que jo crec que, aunque vinga subvencionat, no és el més adequat. Però, en general, jo no vull descalificar ni moltíssim menys, perquè tots els diners que vinguin a la ciutat d'Alcoi són benvinguts, però n'hi hauria que encausar-los per a fer coses més prioritàries i més necessàries de les que en algun moment, i no en tot, perquè jo penso que hi ha hagut projectes que afortunadament han estat molt bé, però jo penso que en vivenda, en cultura, en moltes més coses que farien falta, sobretot prioritzar més que en altres coses que han sigut un poc més secundàries.
1: Molt bé. Vos hem escoltat a tots en esta primera intervenció. Anem a fer una pausa i continuem.
4: Los sábados 23 y 30 de mayo tienes a tu disposición la tercera ruta de la tapa, organizada por la Asociación de Vecinos en Sanche. Tapas especiales que son elaboradas por los siguientes establecimientos: Hotel Reconquista, Restaurante Meraki, Alameda Bistró, Restaurante Monte Carlo, Bar de Paco, Bar No Pavoni y Bar El Patio. Participa votando la mejor tapa y entrarás en el sorteo de una comida o cena para dos en el establecimiento que resulte ganador. Colabora Ayuntamiento de Alcoy.
1: En aquesta tertúlia amb els polítics estem parlant dels fons europeus que han arribat a la ciutat, les inversions que han arribat des d'Europa, i tenim a aquesta taula Lorena Zamorano, Elisa Guillem, Amàlia Payà, Maite Pedro i Sergi Rodríguez. Bueno, arriba el torn de les rèpliques, de contestar allò que s'ha fet en esta primera intervenció. S'han fet algunes al·lusions i imagine que algun aclariment es voldrà fer, no?
5: Sí, ja comencé jo, com
1: Lorena,
5: abans,
1: sí.
5: Ja comencé jo altra volta. Bueno, jo estant d'acord en algunes de les afirmacions que s'han fet així, crida l'atenció que la companya del Partit Popular ens critique per la gestió que s'ha fet d'eixes ajudes, quan Alcoi, i està constatat, i així és en el plano nacional, és de les ciutats que més índex d'execució hem alcançat en el panorama nacional. Vull dir, i això se'ns ha reconegut. Per tant, la gestió d'aquestes ajudes, vostè podrà dir que la gent té aquesta sensació, però les dades diuen que nosaltres hem gestionat molt bé aquestes ajudes, perquè el percentatge d'execució, a pesar de tot, a pesar de les guerres, a pesar de la pujada del combustible, a pesar de la dana, a pesar de tot, hem segut de les ciutats que punteres en qüestió d'execució. I comentava també la companya que en el tema este de la gestió de les ajudes, i que anem a perdre ajudes i que les empreses se'n van perquè nosaltres no som capaços de gestionar correctament, jo li demanaria que pegar una miraeta al govern valencià